company. Tot marejat et fas amic de la tassa. L'últim punt de ratafia va ser massa. Però no t'hi atabalis, que estem fent guassa. Hey, això fermenta com la massa. Tu deixa d'enviar whatsapps, deixa't de make-ups. Disfruta chilling d'aquests tres.